raro, pues claro, home va el rueu, teiro d'alent, d'ara no sé cristal.